0: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
1: Bon dia, falta un quart d'hora per les 8. El president del govern central, Pedro Sánchez, es reuneix avui a Palma amb el rei Felip VI en el tradicional despatx d'estiu al Palau de l'Almudaina. Prèviament mantindrà una trobada amb la presidenta del govern, Marga Proens, al Consolat de Mar. És la tercera reunió entre Sánchez i Proens. Damunt la taula, la crisi de l'habitatge, el finançament autonòmic i també la qüestió migratòria. Avui és dimecres, 29 de juliol. Pablo Hernández és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassam altres titulars del dia amb Paula Bendito. 11.000 migrants i 600 pasteres.
2: Han arribat en el darrer any i mig a les Balears des d'Algèria a dia d'avui i hi ha 880 menors estrangers no acompanyats tutelats pels consells insulars que suposen una despesa anual de 36 milions d'euros.
1: 200 persones davant l'Ajuntament de Felanitx.
2: Es concentraren sota el lema contra la violència policial del 26J, una concentració convocada el mateix dia que altres 400 persones exigissin la dimissió d'Alfonso Rodríguez davant delegació del govern.
1: I en els esports?
2: L'Illes Balears Palma Futsal arrenca avui de matí la pretemporada amb les revisions mèdiques i el cap posat en el primer cap de setmana de setembre quan jugarà la Supercopa.
1: I en aquesta hora volem saber quin temps ens espera per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
3: Bon dia. Avui dimecres a les Illes Balears pugen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 32 graus a Palma i a Mahó, 31 a Eivissa i 29 graus a Formentera. Avui continua el temps estable i serà un dia de sol, predominant el cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix de llevant amb brises al litoral. És una informació d'AEMET.
1: També volem saber com es circula hores d'ara per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, Juan Amplanes, bon dia.
4: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment fan retencions a l'autopista Inca, a l'altura del polígono Son Castelló i a incorporació cap a la Vella Cintura. I a la Vella Cintura, trobant les complicacions habituals a l'altura de Can Blau, fins a l'altura de la sortida, cap a la carretera de Solla i a l'altura de la taula en sentit Andratx. I ja el que són la resta de principals carreteres de Mallorca, trobant tràfic fluid i sense incidències. Això és tot per un moment. Molt bon dia.
1: Ho dèiem en portada, el president del govern central, Pedro Sánchez, es reuneix avui a Palma amb el rei Felip VI en el tradicional despatx d'estiu al Palau de l'Almudaina. Prèviament, mantindrà una trobada amb la presidenta del govern, Marga Proens, al Consolat de Mar. És la tercera reunió entre Sánchez i Proens, damunt la taula la crisi de l'habitatge, el finançament autonòmic i també la qüestió migratòria. I l'executiu, per cert, ja va començar a escalfar la trobada, posant sobre la taula totes les xifres que li volen retreure Sánchez.
2: En el darrer any i mig a les Balears han rebut més d'11.000 migrants arribat amb més de 600 pasteres des d'Algèria. A dia d'avui hi ha 880 menors estrangers no acompanyats, tutelats pels consells insulars, que suposen una despesa anual de 36 milions d'euros. Les xifres d'arribada de migrants no han aturat de créixer, especialment en els dos darrers anys. Aquest 2026 ja han arribat 3.761 i un de cada dos ho ha fet a Formentera. El Consell Insular d'aquesta illa es troba, segons el govern, en una situació econòmica molt compromesa pel cost que suposa atendre els menors que hi arriben. L'any passat ja varen haver de rebre una ajuda de més de 4 milions d'euros i enguany ja s'han consignat 3.
1: El govern reclama que Madrid reconegui ja la ruta migratòria entre Algèria i les Balears per poder activar tots els mecanismes d'ajuda i control de fronteres. Antònia Maria Estarelles és la consellera de Presidència.
5: I seguim reclamant una resposta que reforci el control de fronteres, que s'activin els recursos, que reforcin els cossos i forces de seguretat, que combati les màfies i que afronti aquest fenomen amb responsabilitat.
1: Unes xifres inassumibles, diu l'executiu, que critica que, a més, el govern central hagi iniciat els tràmits per al trasllat de 3 menors estrangers no acompanyats procedents de Melilla.
2: S'afegeixen les 5 derivacions forçoses des de les Canàries, una d'elles encara pendent de ser executada. Això després que la ministra Cira Rego hagués dit en la seva visita a les illes que no tenia sentit que les Balears continuessin rebent aquests trasllats. Sandra Fernández és la consellera de Famílies.
6: Tampoco se está teniendo en cuenta la voluntad de estos menores. Y nosotros reivindicamos que no lleguen a nuestra comunidad autónoma menores procedentes de otras comunidades porque ya estamos sufriendo el drama a través de nuestras costas.
1: La visita del president Sánchez arriba també enmig de les peticions de dimissió del delegat del govern per l'actuació policial després de la manifestació de diumenge. Al voltant de 400 persones es van concentrar i migdia a les portes de la delegació del govern per exigir la dimissió d'Alfonso Rodríguez per mort de les càrregues policials que es van produir diumenge vespre al final de la manifestació contra la saturació turística, estudiant a més interposar una denúncia col·lectiva contra els agents implicats. Eines Candell, bon dia.
7: Bon dia, així ho ha explicat el portaveu de la plataforma convocant tant de la manifestació de diumenge com de la protesta d'ahir. Menys turisme, més vida. Jaume Pujol ha tornat a demanar públicament que es depurin responsabilitats per tal d'esclarir els fets.
8: Bé, ja si la pròpia policia se cal carregar contra nosaltres desproporcionadament, que s'ha d'investigar a ells mateix, dut molt de la fiabilitat d'aquests informes. Ara bé, nosaltres estem estudiant posar una denúncia col·lectiva, tenim més de 20 persones ferides amb partes de lesions que han acudit a l'hospital. Moltes d'elles són persones amb ferides en el cap, volem recordar que no se poden tirar porrazos de dalt fins a baix, per tant, no hi hauria d'haver ferides en el cap, no hi hauria d'haver més de 10 persones amb el cap obert.
7: Tot això després que aquest dilluns Rodríguez hagués descarregat la responsabilitat de l'actuació policial sobre les forces policials presents a la zona. També va anunciar, recorda'm, l'obertura d'una investigació interna al cos de policia per saber què va passar exactament, un informe del qual molts dels manifestants presents desconfien.
9: Si mos atenem experiències prèvies, la confiança és molt baixa, per això entenem que hi ha d'haver una passa política i ha de ser des del govern que s'aprengui aquesta decisió.
10: Totalment, estan passant la pilota, nosaltres volen responsabilitats, però sabem que els cossos policials funcionen així.
11: Les agressions criminals per part de la policia tenen responsabilitats polítiques. Aleshores, Alfonso Rodríguez ha de dimitir.
7: Això a Palma, però ahir a Hora Baixa també hi va haver una concentració de 200 persones davant l'Ajuntament de Felanitx sota el lema contra la violència policial del 26J. Una concentració convocada, entre d'altres, per Menys Turisme, Més Vida, Terra Ferida i Salvant Porto Colom, entre d'altres.
1: I les càrregues policials també han provocat ja algunes iniciatives polítiques.
7: La regidora d'Unides Podem a l'Ajuntament de Palma, Lucía Muñoz, ha presentat aquest dimarts la moció d'urgència que el seu grup defensarà al pròxim ple municipal després dels fets ocorreguts durant la manifestació del passat diumenge. La formació denuncia l'actuació policial contra una mobilització pacífica i reclama responsabilitats polítiques. És Lucía Muñoz.
12: La moció que presentam condemna les càrregues policials, exigeix una investigació independent sobre l'actuació policial i la depuració de totes les responsabilitats polítiques i administratives que se'n derivin.
1: De les càrregues de la policia de diumenge n'ha xerrat també aquest dimarts la secretària d'Estat de Turisme i candidata del Partit Socialista al govern a les pròximes eleccions. Per a Rosario Sánchez, de responsabilitats n'hi ha d'haver, però s'han de limitar a l'àmbit policial.
13: Incomprensible, inassumible i desproporcionada aquesta violència policial, i jo tinc l'esperança de que amb aquest informe aquestes responsabilitats que ha demanat el delegat del govern se puguin aclarir els fets i també assumir les responsabilitats que s'hagin d'assumir.
1: Declaracions durant la inauguració i de la remodelació integral del Palau de l'Almudaina, que reobri les portes al públic avui.
7: El Palau Real s'hi podrà fer ara un nou recorregut històric que permet conèixer com va canviar el Palau des dels seus orígens romans fins a l'etapa més pròxima, la borbònica. Com a principal novetat, s'incorporen 4 sales que mai s'havien pogut visitar i que formen part del Palau de la Reina.
1: El govern nega fer promoció turística per l'eclipsi solar del 12 d'agost i remarca que cerca protegir els residents. Després de reunir-se amb el sector turístic, han detallat la campanya per difondre les mesures disposades per garantir la seguretat de visitants i illencs.
2: L'executiu ha repartit 9.000 fullets al Rentacar i 5.000 a les oficines de turisme explicant les mesures de seguretat, com la necessitat de mirar l'eclipsi amb ulleres homologades i també les restriccions de mobilitat, especialment a la Serra de Tramuntana i a la resta de zones protegides. La campanya inclou anuncis informatius de ports, aeroports i transport terrestre i s'adreça, diu el conseller de Turisme, tant als residents com als turistes que ja tenen reserva per no atreure turistes nous. Jaume Bausà.
14: Des del govern no hem fet ni farem cap tipus d'acció promocional ni d'incentiu que pugui generar un efecte crida cap a les nostres illes amb motiu de l'eclipsi.
2: Bausà garanteix que les persones amb reserva a restaurants i que puguin acreditar on aparcaran també podran passar a les zones de restricció, igual que els treballadors.
1: I a Eivissa, els promotors d'una festa il·legal al Camí Vell de Sant Mateu, a Sant Antoni de Portmany, han pagat 180.000 euros de multa.
7: Els responsables s'enfrontaven a una sanció de 300.000 euros, però finalment han reconegut la seva responsabilitat, han renunciat a recórrer la sanció i s'ha rebaixat el 40% 10% de l'import previst. L'esdeveniment havia congregat més de 1.000 persones el passat 10 de juny.
1: I a Sant Josep s'ha desmantellat una altra festa il·legal a Casa Paola, en Escobells, on hi havia 250 persones.
7: En arribar els agents, un centenar de persones esperaven per accedir a l'immoble. La policia local ha tallat el trànsit i es desallotja la festa amb ajuda del personal de seguretat que hi feia feina. L'esdeveniment havia estat promocionat a través de les xarxes socials.
1: I a Menorca, noves restriccions al consum d'aigua. En aquest cas ha estat l'Ajuntament d'Esmar Cadal el que ha limitat el rec de jardins d'un per omplir piscines i rentar cotxes, entre d'altres. És el segon ajuntament de l'illa que aplica restriccions després de Maó.
2: La decisió respon a la situació de l'aqüífer de Sarroca Albaida, el 27% de la seva capacitat i un consum molt per damunt de les recomanacions del Pla Hidrològic Balear. El decret contempla altres mesures addicionals si el consum no es redueix, com ara talls del subministrament o la reducció de la pressió en determinades zones.
1: Les Illes Balears han assolit un nou rècord d'ocupació en el segon trimestre de l'any amb 681.800 ocupats. Són un 5,4% més que el mateix període de l'any passat. Són dades de l'enquesta de població activa publicades per l'INE.
7: D'abril a juny s'han creat 108.000 llocs de feina. Mai d'ençà que hi ha registres s'havia registrat aquesta xifra d'ocupació en el segon trimestre de l'any. L'atur ha baixat en 47.700 persones al segon trimestre de l'any. La taxa de desocupats se situa en el 6,1% i hi ha 44.400 aturats a l'arxipèlag. Serveis, construcció i indústria són els sectors on més ha baixat l'atur.
1: Les reaccions dels sindicats principals van en la mateixa línia. Són bones xifres sobre el paper, però la realitat de la classe treballadora és una altra. Escoltam José Luis García, secretari general de Comissions Obreres a les Balears.
15: La ciutadania tampoc s'hi reconeix amb aquest model de creixement, un model que, com dic, en termes econòmics pot ser bo, però la pregunta que també mos feim és en qui afavoreix aquest model de creixement.
1: I la taxa d'atur juvenil s'ha reduït al 17% a les Illes en el segon trimestre.
7: És la segona més baixa de tot l'estat després de Catalunya i ha baixat 11 punts respecte dels primers 3 mesos de l'any. La dada de l'Institut Nacional d'Estadística reflecteix que el nombre de contractacions a menors de 25 anys s'incrementen durant la temporada turística.
1: I quan són les 7:57 minuts, moment per la informació esportiva.
2: L'Illes Balears Palma Futsal arrenca avui de matí la pretemporada amb les revisions mèdiques i el cap posat en el primer cap de setmana de setembre quan jugarà la Supercopa. Tot mentre el club ha anunciat el fitxatge de Julio Zanotto, un jugador que arriba procedent del Cairat del Kazakhstan, un habitual de la Champions. Escolta'm el jugador.
16: Fue mi sueño jugar la Liga Española y Palma me dio ese privilegio. Me senti muy bien. Creo que tenemos muchas chances de lograr todos los retos que el equipo tiene na temporada.
2: Amb aquesta incorporació, el club dona per tancada la plantilla. En futbol, la segona federació, l'Atlètic Balears, ha anunciat un nou fitxatge. Es tracta de Rubén Català, un davanter de 23 anys que arriba procedent del Castelló B. Format al planter del Llevant, es tracta d'un atacant amb mobilitat, tot i el seu 1,90 m d'alçada i amb capacitat de jugar a diferents posicions d'atac. En bàsquet, nou noms també a l'Àsia Menorca, de la primera FEB, l'estatunidenc Wilders Cal Lebequiu. Es sumarà a les files del club menorquí després de l'acord de cessió assolit amb el València Bàsquet per 3 temporades. El pivot aterrarà a l'equip de Vintaufa després del seu pas pel Càceres Patrimonio de la Humanitat de segona B el curs passat, on va ser nomenat el millor jugador de la competició. El tècnic Javi Zamora celebra la seva arribada.
17: Es un jugador que nos aportará mucha energía, presencia y trabajo. Además, tiene varios registros ofensivos y está en pleno crecimiento.
1: Moment ara per repassar les portades de la premsa. El diari de Menorca destaca que Esmar Cadal es converteix en el segon municipi que restringeix el consum d'aigua. Destaca el diari també que l'aqüífer de Sarroca té una reserva del 27%, mentre que el consum és gairebé el doble del que li assigna el pla hidrològic. El diari de Mallorca destaca, per la seva banda, que la ruta Argelia-Balears s'afiança amb més de 11.000 migrants en any i mig i dedica la fotografia de portada a la concentració davant delegació del govern amb el titular Rodríguez Dimitri dimissió. La última hora destaca que la policia investiga si les càrregues del 26J van ser excessives i el periódico d'Eivissa titula Macrofesta il·legal a Sant Mateu, els promotors paguen 180.000 euros a Sant Antoni. Finalment, el diari d'Eivissa destaca que Formentera rep a la meitat dels migrants que arriben a les Balears i dedica la seva fotografia a la manifestació del sindicat AMPE contra les retallades. Nosaltres ho deixem aquí, tornem amb tota la informació local a les 8:45 a Ràdio 5.
18: Són les 8, les 7 en Canàries.
19: Las mañanas de Radio Nacional. Lara Hermoso.
18: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Se ve la luz al final del túnel. Los incendios que llevan días devorando el centro peninsular amainan. Se habla ya de entrar en fase de liquidación y son miles las personas que han podido regresar a sus hogares en las provincias de Ávila y Madrid. Pero a la emoción de regresar a casa tras días de incertidumbre se suma ahora otro sentimiento, el de lidiar con un territorio devastado por las llamas, el de acostumbrarse a un paisaje teñido de negro. En las últimas horas, los vecinos de Navas del Rey, en Madrid, han vuelto al municipio. Allí está Mariluz Auñón y no sé qué te cuentan. Mariluz, buenos días.
20: Buenos días. Pues lo primero que percibimos aquí en Navas del Rey es un fuerte olor a quemado y una especie de niebla que podemos ver al fondo. Sin embargo, la vida comienza. Contaba el alcalde que la UME había conseguido proteger el pueblo. Aún así, el perímetro está todo quemado. Hay urbanizaciones donde el 50% de las viviendas están calcinadas y el resto ha sufrido grandes daños. Han sido 4 noches fuera de casa, pero los vecinos regresan contentos, aunque eso sí, con un sabor agridulce.
21: No hemos sufrido ni daño ni nada, ni la mascota está todo bien y está todo correcto.
22: Con mucha alegría, te puedes imaginar, después de casi 6 días.
23: Miedo hemos pasado a que se nos queme la casa, nuestras cosas. Yo que tenía el coche encima en casa también, pero bueno. Y un poco de pena, porque el paisaje que tenemos por aquí es bonito, es de mucha arboleda. Y claro, pues sufre un poco, ¿no?
20: Ahora es el turno, nos dicen, de evaluar los daños y de empezar la reconstrucción. De momento, los bares, aunque con poca gente, ya han abierto sus puertas y se celebra como todos los miércoles el mercadillo, porque la vida, nos dicen, tiene que seguir.
18: Gracias, Mariluz. Vuelve poco a poco la vida a la normalidad en Navas del Rey. Donde se han complicado las cosas es en el incendio de la Val de Uxó, en Castellón. Buscamos la última hora. En el puesto de mando avanzado está Eloy Martínez. Eloy, buen día, buenos días.
24: Hola, buen día. Buenos días de nuevo, Lara. Las labores de extinción del incendio de la Vall d'Uxó no evolucionan como se esperaba. La inversión térmica impide el trabajo de los medios aéreos hasta bien entrada la tarde y los medios terrestres por la noche no se pueden acercar al fuego por la complicadísima orografía. Es la radiografía de lo que ha pasado en las últimas 24 horas aquí. Los bomberos nos explican que el flanco oeste del incendio, desde Tales al Fondeguilla, es el de más difícil acceso de toda la comunidad valenciana y es muy complicado ahora mismo trabajar allí. A esta hora se realiza un vuelo de reconocimiento para saber si los medios aéreos esta mañana sí pueden incorporarse a las labores de extinción. De hecho, el sonido que se escucha es del helicóptero que acaba de aterrizar de ese vuelo. Según la red de estaciones de la Asociación Valenciana de Meteorología, la humedad en este flanco este ha sido muy alta durante toda la noche. Ahora mismo supera el 70%, pero con todo, la noche ha sido complicada, con rebrotes del fuego por todo ese flanco oeste. Los responsables de la extinción aseguran que hoy tampoco se podrá dar por estabilizado este incendio. Ha quemado 10.000 hectáreas con un perímetro de 75 kilómetros. Mantiene desalojados a 14 municipios del interior sur de la provincia de Castellón en solo una hora y previsto una reunión de trabajo en el puesto de mando avanzado.
18: Gracias, Eloy. Nos seguimos escuchando. No nos podemos confiar, ya lo están escuchando, porque además la cuarta ola de calor que ya está aquí puede seguir dificultando los trabajos. Jacob Petrus, ¿qué tal? Buenos días.
25: Buenos días, empieza hoy esa cuarta ola de calor del verano. Va a durar como mínimo hasta el domingo, aunque los mapas nos avisan que posiblemente se extendería más allá de la semana que viene. Por lo tanto, muchísima paciencia, sería la ola de calor más larga. Empieza hoy con temperaturas muy elevadas, entre 40 y 42 grados, sobre todo en los valles del suroeste y en la depresión del Ebro. Hoy donde más suben las temperaturas es sobre todo en el archipiélago canario, que también afronta unas cuantas jornadas de calor intenso. Solo bajarán los termómetros en Galicia y en el del Cantábrico, donde las nubes están ganando terreno, especialmente durante la tarde. Se extenderán desde Asturias hasta el País Vasco, aportando algunas lluvias esta mañana en Galicia. En el resto destacamos las nubes de evolución en zonas de montaña, posiblemente con algún chaparrón tormentoso en el Pirineo de Girona. Vuelve a aparecer la calima y estamos muy pendientes del viento, porque otra vez a mediodía lo que esperamos es que de componente sur se refuerce, precisamente en dos zonas donde tenemos los incendios. Por un lado, en el entorno de la Ibérica, especialmente en el incendio de la Vall d'Uixó, y también al oeste del sistema central. Serían vientos de componente sur con rachas moderadas en las Islas Canarias. Destacamos las nubes en el norte, los vientos alisios moderados y, cómo no, la aparición de calima.
18: Pues no son buenas noticias para los incendios, Jacob. Gracias.
25: Buen día.
18: Cuarta ola de calor del verano, con los incendios aún activos y decenas de miles de hectáreas arrasadas, el presidente del gobierno ataca a los negacionistas del cambio climático. Mensaje poco velado a Vox, pero también al PP.
0: Que el negacionismo climático es el peor de los combustibles ante la emergencia climática, y que negar la realidad y las alarmas de la ciencia no nos prepara. Al contrario, nos hace mucho más vulnerables y a nuestra población mucha más insegura.
18: El dardo lo disparaba Pedro Sánchez durante la rueda de prensa para hacer balance del curso político. Enseguida repasamos esa comparecencia en la que ha tenido que hablar de la presunta corrupción que rodea al PSOE y a su propio entorno. Pero primero, hoy, el presidente viaja a Mallorca para despachar con el rey Felipe VI, otra tradición de estas fechas estivales. Lucía Yeste, buenos días.
3: Buenos días. Ese encuentro entre el jefe del Estado y el presidente del Gobierno vuelve este año al Palacio de la Almudaina, que acaba de ser reformado completamente por Patrimonio Nacional. Recién llegado de Perú, donde ha asistido a la toma de posesión de la presidenta Fujimori, Felipe VI recibe esta tarde aquí en Palma a Pedro Sánchez. Sobre la mesa de este despacho estival, un verano más, la evolución de los incendios en nuestro país, en concreto los de Ávila, Madrid o Castellón. El rey y el presidente del Gobierno analizarán otras cuestiones de la actualidad nacional e internacional. Antes de verse con el rey, Pedro Sánchez se reunirá con la presidenta balear, Marga Proens. Después del despacho con Felipe VI, Pedro Sánchez comparecerá de nuevo ante los medios, aunque intuimos, Lara, que este encuentro con la prensa será breve, después de ese amplio balance que hizo ayer en Moncloa.
18: Seguro que te atreves a preguntar, Lucía. Gracias.
3: Hasta luego.
18: El día tiene otras noticias que repasamos ya con Aisa Sánchez y Juan Antonio Aparicio.
4: En Barcelona ha sido detenido el sospechoso de asesinar a puñaladas a su pareja en el barrio de San Martí. La víctima, de 34 años, fue atacada en el domicilio familiar en presencia de sus dos hijos menores de 8 y 4 años.
5: El hombre permanecía huido desde las 8 de la tarde cuando los Mossos recibieron el aviso por una agresión en el domicilio. Allí encontraron a la víctima con heridas de extrema gravedad, pero los servicios de emergencia no pudieron salvarle la vida. De confirmarse como violencia de género, sería 32 las mujeres asesinadas este año por esta lacra. Recuerden, el 016 es el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista, es gratuito y no deja rastro en la factura.
4: Laura Borràs, expresidenta del Parlamento, evitará entrar en prisión después de que el gobierno le haya concedido un indulto parcial. Fue condenada, recordamos, a 4 años y medio de prisión por prevaricación y falsedad documental por fraccionar contratos cuando dirigía la institución de las letras catalanas.
5: La pena de prisión queda así reducida a 2 años, aunque se mantiene los 13 de inhabilitación y la multa de 36.000 euros. El Ejecutivo adopta así la medida propuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que consideró desproporcionada la pena de cárcel, no así la Fiscalía, contraria al indulto por la falta de arrepentimiento de Borràs.
4: En tribunales, el Consejo General del Poder Judicial abre la puerta a sancionar al juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa sobre Begoña Gómez, quedando ahora en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 2 de las diligencias incoadas contra el juez, una por insinuar que los escoltas de la mujer del presidente podrían facilitar una huida y otra por el retraso injustificado en un procedimiento distinto.
5: La decisión no cuestiona el contenido de la investigación, pero sí la conducta disciplinaria del magistrado, y será ahora el Tribunal Superior madrileño el que decida si esas actuaciones merecen una advertencia o una multa. El Consejo General del Poder Judicial ha archivado, en cambio, otras 4 quejas contra Peinado, incluida la presentada por Félix Bolaños, el ministro de Justicia, por su interrogatorio como testigo en la Moncloa.
4: Del exterior, en Japón asciende al menos a 13 los fallecidos por el terremoto de magnitud 7,1 en la prefectura de Kumamoto, la isla de Kyushu. Los equipos de emergencia buscan todavía varios desaparecidos entre los escombros de un centro comercial parcialmente derrumbado. Según las últimas informaciones, 8 personas han sido rescatadas con vida del complejo comercial.
5: Unas 260.000 personas recibieron la orden de evacuación y más de 36.000 viviendas se quedaron sin electricidad por el seísmo, que también ha dañado carreteras, interrumpido el tráfico ferroviario y ha obligado a cerrar temporalmente el aeropuerto de Kumamoto. La alerta de tsunami ya ha sido retirada, aunque continúa el riesgo de réplicas y desprendimientos.
18: Vamos ya con los deportes. El Atlético de Madrid se estrena con su primer amistoso de pretemporada después del segundo del Real Madrid. Y del susto del presidente del Barcelona, Juan Martín, buenos días.
6: Buenos días, Lara, porque en las últimas horas el máximo dirigente azulgrana en un comunicado reconocía que los médicos del Hospital de Barcelona le habían revertido una arritmia cardíaca, por lo que no va a viajar a la pretemporada culé en Inglaterra debido a la recuperación que va a tener que afrontar. Comentaba en sus redes sociales: todo va bien, vuelvo a tener el corazón latiendo de forma rítmica. Quien se estrena, como decías, es el Atlético de Madrid con su primera prueba veraniega, en este caso ante el Getafe, a puerta cerrada en Majadahonda a partir de las 8:30 de la tarde. Además, más encuentros, 8 a lo largo del día. Por la mañana el Celta se mide al Académico de Viseu y ya por la tarde a las 7, Racing Athletic, Villarreal al Ula, 7:30 Deportivo Lugo, 8 de la tarde Betis Olympique de Lyon, 9:15 Español Burnley y Osasuna Ipswich y a las 10 Villarreal Como. Todo después de la victoria del Real Madrid por 4-1 también a puerta cerrada ante el Leganés con goles de Valverde, Gonzalo y Mastantuono. La Real Sociedad goleaba 2-4 a Aston Villa de Unai Emery y los donostierras continúan invictos en pretemporada, igual que el Elche tras empatar a 2 ante el Alain de Emiratos Árabes, el Rayo que tiene que buscar nuevo estadio y victoria de Rafa Jodar en Washington.
18: Juan Martín, gracias. A 8 ti. Y 11, 7 y 11 en Canarias.
19: Radio Nacional de España, la radio por delante.
8: Cada año, miles de vidas cambian en la carretera. Si tú o alguien cercano sois víctimas de un siniestro de tráfico, hay algo importante que debes saber. Tienes el 018, un teléfono gratuito de atención integral con apoyo psicológico, jurídico y social. Un nuevo recurso del Ministerio del Interior y la Dirección General de Tráfico. 018, número de atención a las víctimas de tráfico, porque no estás solo.
19: Las mañanas de Radio Nacional. Lara Hermoso.

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: És la una i mitja, el Col·legi d'Advocats condemna els actes de violència policial que titllen d'il·legítima succeïts el passat diumenge en finalitzar la manifestació contra el model turístic. L'organisme insta l'obertura d'una investigació judicial independent i eficaç. Mentrestant, el sindicat de policies nacionals JUPOL denuncia que se senten desemparats per l'administració i els ferits segueixen desmentint la versió policial que assegura que hi va haver provocacions i agressions per part d'alguns manifestants. Escoltam Biel Garau.
2: Jo estava simplement protestant tot de manera totalment pacífica, sense representar cap amenaça, i de sobte es varen llançar tres policies a tu per mà.
1: Avui és dimecres, 29 de juliol. Pablo Hernández és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Amador Bausà. Injecció de doblers públics a Tirme per rebaixar la taxa de FEMS.
3: El Consell de Mallorca aprova amb els vots de PP i Vox destinar 41 milions del romanent al gestor de la planta de Sonreus. D'aquesta manera, serà factible complir amb la promesa electoral de reduir un 10% la taxa de FEMS. Escoltam Rafael Bosch, conseller insular d'Hisenda, i Catalina Cladera, portaveu del PSIP.
4: Nosaltres pagam feina feta. Ho dic perquè l'opinió pública tingui clar que nosaltres no donam 41 milions a Tirme. No feim aquest derbarat.
5: En definitiva, avui fan un joc de triler.
1: Vaga de FEMS a Formentera el mes d'agost.
3: Dia 9 d'agost, els treballadors iniciaran 14 jornades no consecutives d'aturades. Reclamen un increment salarial del 13% en 4 anys. L'empresa es nega a pujar un sol euro i al·lega que el Consell Insular encara no els ha abonat les partides econòmiques que varen permetre desconvocar una vaga prevista per l'estiu de 2024. Juan José del Teso és el responsable de serveis a la comunitat d'UGT.
6: Ese acuerdo que bloqueó la huelga en 2024 no lo está cumpliendo el Consell. La empresa argumenta que por ello deberían de descontar las subidas salariales del 2024 y 2025, cosa que así afrontar el 2026 es imposible.
1: El PP es queda sol a Gesa.
3: Tots els grups municipals, inclòs Vox, presenten mocions en contra del projecte de reforma presentat per l'equip de govern. Es debatran demà en el ple. Escoltam Iago Negueruela, candidat a la batlia del PSIP, i el batle Jaime Martínez.
7: Los vecinos lo único que querían ahí era un parque y querían árboles. Y lo único que van a tener es cemento.
8: Ellos tuvieron la oportunidad durante 15 años de hacer algo en Gesa y decidieron abandonar ese edificio.
1: 250.000 euros per revertir els despreniments a Cala Sant Esteve i al Fonduco.
3: Els aportarà el Consell de Menorca per ajudar l'Ajuntament d'Es Castell. Els afectats disposaran de fins a 100.000 euros per protegir els habitatges. El batle Lluís Camps els recomana que vagin a una a l'hora d'executar les reformes necessàries.
9: Tenen sabia de poder-lo contractar de forma individual o sabia que nosaltres aconsellem i els tècnics també aconsellen per temes de costos, per temes d'eficiència, que se puguin posar d'acord.
1: Primera promoció d'habitatge protegit per a pagesos.
3: L'edifici de la Cambra Agrària de Sant Joan serà rehabilitat per l'IBAVI per construir-hi tres habitatges de protecció oficial en règim de lloguer destinats de manera prioritària a joves agricultors.
1: I en els esports?
3: El Palma Futsal comença la pretemporada amb els reconeixements mèdics i demà l'equip amb quatre nous fitxatges. Farà el primer entrenament. Entre les noves incorporacions hi ha Carlos Gómez, que torna després de tres temporades cedit.
10: Creo que me ha servido para crecer y madurar en el fútbol y coger experiencia, que al final en la categoría es lo que importa.
1: Coneguem ara la previsió del temps per a les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
11: Bon dia. Avui dimecres a les Illes Balears pugen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 33 graus a Palma, 31 a Mahó i a Eivissa i 30 graus a Formentera. Durant aquesta tarda, sol i cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix de l'est amb brises al litoral. Demà dijous pujaran les temperatures i s'esperen màximes elevades a zones de Mallorca. Els termòmetres marcaran 33 graus a Mahó, 32 a Palma, 31 graus a Eivissa i 30 a Formentera. Serà un dia de sol amb cel clar. La nit serà bastant càlida amb mínimes de 25 graus a Palma i a Formentera i 23 a Mahó. És una informació d'AEMET.
1: Nosaltres ho deixem aquí per ara. Tornem a partir de les 2:10 amb tota la informació local al Radio Diari Migdia. Us deixem ara amb la ronda territorial de Ràdio Nacional d'Espanya.

0: Sabut també que el mallorquí Jaime Campaner serà el nou misser de Begoña Gómez, l'esposa del president espanyol, en la causa en què està acusada de tràfic d'influències i malversació.
1: El nou advocat substitueix Antonio Camacho en la defensa i ha sol·licitat al jutge Juan Carlos Peinado l'ampliació del termini per presentar el seu escrit en defensa de la causa que serà jutjada amb jurat popular.
2: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
0: El Consell de Mallorca aporta 41 milions d'euros a Tirme per baixar la tarifa d'incineració un 10%. L'oposició critica que es destinin recursos propis a finançar la taxa.
3: Amb els vots a favor de PP i Vots, el pla ha aprovat una modificació de crèdit extraordinària per aportar 41 milions i mig d'euros a Tirme per rebaixar la tarifa d'incineració de 115 a 104 euros per tona. Però venen del remanent de la institució i se sumen als 60 milions que ja es varen injectar a l'empresa per subvencionar la tarifa. Tirme també ha aconseguit ingressos extra amb els trasllat de residus des d'Eivissa, però no són suficients per no augmentar la taxa. Rafael Bosch, el Consell Insular d'Hisenda.
4: Nosaltres pagam feina feta. Ho dic perquè l'opinió pública tingui clar que nosaltres no donam 41 milions a Tirme. No feim aquest derbarat. Pagam la feina que devem. I com que pagam la feina que devem, ho podem fer de dues maneres. O nosaltres sortim a caminar els ciutadans, on els ciutadans els apugen la tarifa.
3: El portaveu de Vots exposa que la rebaixa general de la taxa de FEMS és un dels punts de l'acord de govern. Antoni Gili.
5: Y con esto conseguimos dos cosas. Una, bajar la tarifa y, por ende, hacer un cumplimiento del uno de los acuerdos suscritos entre Vox y el Partido Popular de la reducción del 10% sobre la tarifa de residuos, que verán agravados todos los ayuntamientos y todos los ciudadanos de Mallorca.
3: Més per Mallorca i PSOE han votat en contra. Qualifiquen la mesura de l'electoralista. Parlen Catalina Inés Perelló i Catalina Cladera.
6: Per nosaltres aquest és un fracàs en polítiques de residus i aquesta promesa de baixar la tarifa ve condicionada per l'importació de residus.
7: És purament una promesa electoral que mos costa a tots els mallorquins una milionada, perquè ja l'hem pagada amb els dobbers que dona la comunitat autònoma, la pagàvem amb els remanents que donàvem a l'empresa. En definitiva, avui fan un joc de triler.
3: Els PSOistes troben que l'Estat i la Unió Europea han d'intervenir. Antoni Sales.
8: L'Estat s'ha d'implicar Europa, i que el que no pot ser és que hem d'estar amenaçant cada any en els ajuntaments i en aquests grups insulars de dir, escoltin, si no me fan costat en això, hauran d'aplicar 40 milions d'euros en els ajuntaments i després a la ciutadania.
0: I a Formentera, els treballadors de la recollida de FEMS aniran a la vaga durant 14 jornades del mes d'agost. Començaran a partir de dia 9 i així ho han votat per unanimitat els 55 treballadors del servei després que empresa i sindicats no hagin arribat a cap acord per una millora salarial.
1: L'empresa manté la seva postura de no pujar ni un euro del sou dels treballadors fins l'any 2030 i els sindicats reclamen al Manco una pujada del 13% en 4 anys. L'empresa alega que el Consell Insular encara no els ha abonat les partides econòmiques que varen permetre desconvocar una vaga prevista per l'estiu de 2024. Des d'UGT sostenen que els treballadors estan pagant el conflicte que no han generat. Juan José del Teso és el responsable de serveis de la comunitat d'UGT.
9: Ese acuerdo que bloqueó la huelga en 2024 no lo está cumpliendo el Consell. La empresa argumenta que si por ello deberían de descontar las subidas salariales del 2024 y 2025, cosa que así afrontar el 2026 es imposible. Espero y confío que se llegue a algún tipo de acuerdo. Y por nuestra parte no vamos a forzar al máximo. Como ocurren esas 14 jornadas de huelga en agosto, creo que septiembre es lo que menos nos debería de preocupar a todas las partes, porque va a estar la isla preciosa.
0: L'edifici de la Cambra Agrària de Sant Joan serà rehabilitat per l'IBAVI per construir-hi 3 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer destinats de manera prioritària a joves agricultors. La propietat de l'immoble és d'Unió de Pagesos, que d'aquí a 14 anys podrà recuperar un d'aquests pisos per destinar-lo a usos socials.
3: És la primera iniciativa d'aquestes característiques que es fa a les Balears i que prioritza el sector primari. Podran optar-hi joves agricultors de fins a 40 anys que compleixin els requisits establerts per accedir a un habitatge de protecció oficial. Ho explica Sebastià Ordin, el secretari general d'Unió de Pagesos.
10: En els primers que s'ha d'oferir han de ser els pagesos de la comarca i si no hi ha pagesos de la comarca que vulguin accedir a aquests habitatges, ja ha de seguir l'ordre normal que pot accedir qualsevol persona a una vivenda de l'IBAVI. Des d'aquí crec que podem encoratjar les altres organitzacions agràries que facin una passa endavant i que no vulguin jugar en el monopoli i que decideixin fer projectes socials com aquest.
0: I el Consell de Menorca aporta 250

0: 50.000 euros per ajudar l'Ajuntament d'Es Castell a finançar les actuacions d'emergència i dels ajuts extraordinaris derivats dels despreniments produïts als penya-segats de Cala Sant Esteve i del Funduco, una situació que des del passat mes de gener ha obligat a adoptar mesures excepcionals per garantir la seguretat de les persones i els habitatges afectats.
1: L'acord estableix tres línies de finançament. La primera, de 50.000 euros, permetrà sufragar les despeses de reallotjament temporal i manutenció de les persones evacuades. La segona línia, dotada amb 100.000 euros, es destina a una convocatòria extraordinària d'ajuts perquè els propietaris puguin executar actuacions de consolidació, estabilització i protecció dels habitatges. Lluís Camps, batlle del Castell, recomana als veïnats que vagin a una a l'hora d'executar les reformes necessàries.
2: Tots aquests veïns que tenen que fer una actuació baix una supervisió tècnica tenen dues vies, no? Tenen la via de poder-lo contratar de forma individual o la via que nosaltres aconsellem i els tècnics també aconsellen per temes de costos, per temes d'eficiència, que se puguin posar d'acord i puguin contratar una única empresa, i això ajudaria a ser més baixa l'import total.
1: Finalment, la tercera línia, de 100.000 euros, finançarà les actuacions d'emergència en espais de titularitat municipal per eliminar el risc existent i facilitar el retorn progressiu a la normalitat.
0: I a Palma, el govern municipal del PP queda tot sol defensant el projecte guanyador del concurs d'idees per la reforma de l'antic edifici de Gesa. Tots els grups polítics, Vox, Més per Palma i PSOE, han presentat mocions en contra que es debatran demà al ple.
3: El PSOE diu que és un projecte turístic que omplirà més de ciment la ciutat. Ngueruela, secretari general dels socialistes de Palma, critica que els ciutadans hauran d'hipotecar els 120 milions d'euros que està previst que costi les obres, tot diu, per construir un servei que empraran els turistes.
4: És un projecte turístic. Jo crec que hay que calificarlo como es. Y por tanto, esta ciudad no necesita más proyectos turísticos. Los vecinos lo único que querían ahí era un parque y querían árboles. Y lo único que van a tener es cemento. Cemento, pero como nadie se podía imaginar.
3: El batlle Jaime Martínez defensa que el projecte inclou una gran zona verda a la façana marítima i treu pit d'haver recuperat l'edifici i l'entorn per tots els ciutadans.
5: Ellos tuvieron la oportunidad durante 15 años de hacer algo en Gesa y decidieron abandonar ese edificio. Nosotros hemos tenido la oportunidad de adquirirlo para la ciudad de Palma, incluso de proteger toda la fachada marítima, porque como sabrá, había solares que eran propiedad de Endesa, donde hoy ya podríamos tener edificios construidos.
0: I el Servei de Vigilància, Inspecció i Control del Litoral del Govern ha aixecat aquesta temporada 121 actes per irregularitats marítimes. Enguany, la Conselleria del Mar ha reforçat el servei amb una vintena d'embarcacions.
1: Les irregularitats marítimes augmenten exponencialment durant la temporada d'estiu. Llogar embarcacions a empreses il·legals o operar sense seguir la normativa són les més comuns. Per això, per primera vegada, hi ha 22 embarcacions del Govern distribuïdes entre les illes que inspeccionen i controlen l'activitat nàutica. El conseller de la Mar i del Cicle de l'Aigua és Juan Manuel Lafuente.
6: És un servei nou, vull dir, antes no tenien creat un servei de vigilància del litoral com a tal i per si bé no tenia aquesta competència de... Sí, és un... vull dir, van començar l'any passat les primeres actuacions, van comprar les embarcacions, s'han dotat de personal i per això ara funciona ja a ple de rendiment.
0: I a Menorca, situació crítica es marca dalt per la manca d'aigua. L'Ajuntament ha declarat la prealerta per sequera i prohibeix regar, omplir piscines o netejar terrasses. Les reserves de l'aqüífer que abasteix el municipi estan al 27% i es fa un consum d'aigua molt superior al recomanat. Si el consum no baixa, hi haurà talls de subministrament. Clara Ceballos.
7: A partir d'ara, a Es Mercadal no es podran regar els jardins de gespa ni rentar embarcacions amb aigua potable. També es prohibeix omplir piscines o netejar terrasses i façanes amb mànega. L'Ajuntament limita el rec privat i els cotxes només es podran netejar en rentadors amb recirculació. Si el consum no baixa, podria haver-hi talls del subministrament. Escoltem el batlle Joan Pellicer.
8: Insistiu, hi ha molta població en el municipi, hi ha un alt consum d'aigua. Si tot això no és suficient, doncs ho veurem amb la companyia d'aigües, amb les distribuïdores, en quin talls d'aigua s'hauran de fer.
7: Tot davant d'una situació límit de l'aqüífer de Sarroca Albaida, que es troba a només el 27% de la seva capacitat. A més, el municipi consumeix 450 litres per habitant i dia, una xifra que gairebé dobla el màxim permès pel pla hidrològic. Els veïns hi veuen la influència del turisme.
9: Hi ha molta casa que és de veraneo. Clar, quan s'omple l'illa no dona abasto.
10: Se pensen que està en un altre puesto i no són conscients de que aquí tenim problemes.
11: Quan venim aquí ja ens n'adonem i sempre doncs, procurem doncs, que no malgastar.
12: Ja que vens aquí a Menorca, un apartament amb piscina i tal, el que vols és banyar-te quan acabes de dinar i tal, però bueno, si les lleis són i les restriccions estan, les hem de complir tots.
7: El decret municipal contempla obligacions específiques per als grans consumidors, els establiments turístics i els regants per reduir el consum i implantar mesures d'eficiència.
0: Més coses, Marxes de Mallorca per Palestina fa una crida a la participació a la cadena solidària en Palestina aquest divendres hora baixa al Passeig Marítim de Palma. La iniciativa, que pretén mostrar la solidaritat del poble mallorquí amb el palestí, començarà al carrer del Contramoll Mollet a les 7:30.
1: La concentració de l'any passat va sumar més de 22.000 persones en 53 pobles de tota Mallorca i diverses barriades de Palma. Per enguany, l'organització és conscient que serà difícil repetir aquests números, però insisteixen en que la situació palestina continua sent molt greu. Maria Duran és una de les portaveus de la iniciativa.
13: Del de la firma del Pla de Pau, hi ha més de 1.000 jassaties i jassatines morts, assassinats a tirs. En el mateix temps estan en unes condicions de vida més que infrahumanes.
0: Temps ara per la informació esportiva.
3: L'Illes Balears Palma Futsal ha començat la pretemporada amb el reconeixement mèdic i demà l'equip, amb 4 nous fitxatges, farà el primer entrenament. Per davant, els homes d'Antonio Vadillo tenen 4 setmanes abans d'arrencar oficialment la temporada a la Supercopa, que es disputa el primer cap de setmana de setembre. Entre les noves incorporacions hi ha Carlos Gómez, que torna després de 3 temporades cedit.
14: Creo que me ha servido para crecer y madurar en el fútbol y coger experiencia, que al final en la categoría es lo que importa.
3: Una plantilla que, contràriament als darrers, sí manté un bloc fixe en 12 jugadors amb experiència, entre ells Lucao i Machado.
15: Año pasado, la temporada pasada, hemos tenido que todos conocernos durante una temporada que no hemos parado. Así que bueno, esta temporada tendremos más tiempo para entrenar y todavía nos conocemos ya de antes. Así que bueno, tenemos todo para crear un equipo, un bloque mucho más fuerte.
16: Los últimos años Palma siempre tuvo plantilla que sabíamos que íbamos a llegar a semifinales, finales. El año pasado fue así. Perdemos dos finales que nos dejó muy, muy tristes, pero este año vamos a pelear otra vez y la plantilla está hecha para eso.
0: I a la cultura, aquesta setmana parlem de l'Atlàntida Film Festival. El festival ja ha lliurat el primer Masters of Cinema d'aquesta edició. Va ser a nit a l'actriu i cantant danesa Trine Dirholm.
17: Estar aquí recollint aquest premi és tot un honor per jo, però encara més, perquè aquest guardó és el reconeixement a la feina que he fet, i això és el que me fa estar contenta.
0: Dirholm és una de les grans muses del cinema danès.
1: Va triomfar de ben jove a la música i va donar el bot a la fama mundial amb la mítica pel·lícula Celebración, del moviment Dogma 95. Guanyadora de l'Os de Plata a Berlín per la Comuna i rècord de premis Bodil al seu país, destaca per papers intensos en pel·lícules com Reina de Corazones, Un Mundo Mejor o La Chica de la Aguja.
0: Nosaltres ho deixem aquí, tornant demà amb més informació local a partir de les 7:25 del dematí.